0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: loquillo.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

cap de setmana que ja el notem, el sentim i el compartim també des de la ràdio. Aquí hi ha moltes propostes fins a la una del migdia. Salutacions, em dic Olga Digues.

Cançó dels 80 amb Chaka Khan, I Feel For You, i també et recomano que els diumenges al matí connectis amb nosaltres i t'apuntis i formis part del Club dels 80 tots els diumenges de 8 a 12. Un quart de 9 del matí, a aquesta hora repassem la punt del dia.

costat de la plaça Reis Catòlics, cantonada amb Avinguda Mediterrània. I diumenge, recorda, la festa Holi a les 7 de la tarda a l'espai de l'Skate Park de Pineda, amb molt de color, amb molta música i molta diversió per a tothom, també dins la programació de les Dueges. I també avui concert amb l'Último Tributo, avui divendres a les 10 de la nit a la plaça Espanya, concert amb l'Último Tributo, que tributa l'Último de la Fila, avui a l'Estiueja. A banda d'això, també aquest cap de setmana, recordar-vos que diumenge arriba una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del Centre, a les 7 de la tarda al Centre Cultural. I també diumenge hi ha sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà a 2:15 de la tarda a la plaça de les Mèries. Bé, un parell de coses més. Fins diumenge encara podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí a l'aparador de Can Comas, uns treballs que han fet els artistes de l'Espai Creatiu de Pineda amb 16 treballs artesanals inspirats en l'arquitectura, les formes i l'univers creatiu de l'artista d'Antoni Gaudí. Una exposició molt recomanable que podeu visitar fins diumenge a l'aparador de Can Comas. I també aquests dies podeu comprar la samarreta de la Festa Major a Can Comas al preu de 8 euros. Bé, a aquesta hora del matí anem escalfant motors amb el que ha de passar aquesta nit a les 10 a la plaça Espanya, amb aquest tribut de l'Último de la Fila, amb tota la gent, els professionals, els grans artistes de l'Último Tributo. Ens regalaran bons moments aquesta nit, segur que una d'elles que cantarà.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: El último tributo que avui estaran en concert en homenatge a l'último de la fila a la plaça Espanya, però atenció que per la festa major de Pineda, a la festa jove aquest any, també actuen ells, Banda Neon.

0: també la ballaràs i podràs posar en pràctica aquests passos prohibits.
1: Tinc la roba penjada des de fa una setmana.
0: Ve amb un bon cartell de concerts i actuacions per la Festa Jove el 27 d'agost amb 31 Fam i DJ Jorge Peñafiel, el 28 d'agost dedicat a fèmines amb el grup Caipirinhas i Senyora Rauxa, i el 29 d'agost a la Festa Jove amb aquest Tardeo de Toni Aguilar i els concerts de Banda Neon i DJ Trapella. Tot això també t'ho anirem explicant aquests dies previs a la Festa Major.

0: 9 del matí a conèixer la previsió meteorològica, a veure si tenim sort i de debò que comença a baixar una mica la temperatura aquest cap de setmana. Anem confirmant aquest canvi de temps que ja en Jordi ens apuntava. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, dona'ns bones notícies.
1: Doncs no podem donar bones notícies perquè s'està descafeinant tot plegat i la baixada de temperatures que esperàvem una mica amb cara i ull, doncs no la veiem. Haurem d'esperar uns dies més, malgrat que alguns mitjans televisius ens donen que baixen les temperatures i es normalitzen, no sé si ho posen per dilluns dimarts, nosaltres no ho veiem per enlloc, aquesta normalització. Ara, tot seguit, tots els detalls i el perquè, evidentment, d'aquesta interpretació que entenc jo del que pot passar. Evidentment, potser altres mitjans també interpreten de la seva manera, però nosaltres no concordem amb el que el pronòstic ens fan algun mitjà televisiu. Bé, ahir una jornada infernal de sol i de calor, de xafó, déu-n'hi-do quin dia, de nou màxims voltant els 30 graus, humitats elevadíssimes, xafó sufocant, valors de 40-45 graus de temperatura ambient, situació adversa, i què me'n diuen de les màximes d'ahir en el mapa de Catalunya? Ahir, 13 d'agost, doncs, el dia més càlid del que portem d'agost, perquè ahir van caure els més de 40 cap a Ponent i també la resta, doncs són 36, 38, 39 estan a l'ordre del dia pràcticament generalitzats, i aquí, doncs això, 30, 31 molt exclusivament a la línia de la costa, però a vegades mantenint-se força hores valors per sobre dels 30 graus a tocar de mar. I estem en una situació que déu-n'hi-do. A la tarda, vespre, ruixats, algunes tronades, tal com els van comentar, zones del Prepirineu, bàsicament, les encluses, els núvols desfets, doncs avancen cap a la costa i deixen el cel mig entelat, encara fent de tap i encara augmentant la sensació de sufocant, perquè ahir a la tarda, vespre, faltava aire. Semblava com si estiguéssim en una bombolla, els carrers desprenent una flama, que déu-n'hi-do, els turistes pobres, jo no sé si estan habituats o no sé com s'ho fan, però vaja, que tots plegats estem...
0: Ara anava a dir-hi que els turistes i nosaltres, perquè déu-n'hi-do ahir a la tarda,
1: Nosaltres més, perquè estem aguantant tela marinera des de juny. I bé, doncs aquest és el panorama. Ahir què hagués passat ahir si hagués hagut l'eclipsi? Pues també en l'aire, perquè els núvols van ser més espessos, més compactes, mirant cap al Montnegre. Per tant, podem dir que vam estar, però de sort, però ho podem dir alt i clar, perquè ja veuen, ahir quin dia de nou amb aquests núvols que van deixar el cel força nuvolat mirant cap a la posta.

0: de sol. Bé, mínim avui, 24 graus de mínim al centre de la vila, matinada serenada, fora del nucli urbà baixar cap als 21, i bé, pic de calor avui, toquen sostre avui. Tenim una massa càlida que afecta, doncs, en part del Península Ibèrica, Mediterrani Occidental, s'extén també per zones de França, i pic de calor. Avui, a més, malgrat que avui en el conjunt de Catalunya veiem pocs canvis, la veritat, entre les màximes d'ahir i les que hi haurà avui, hi haurà reconades que pugen les temperatures. I on pujaran? Doncs poden pujar aquí a l'Alt Maresme. Però si no en teníem prou, doncs tres tasses. Atenció als ascensos, 2-4 graus podien ascendir respecte a ahir, zones de, per exemple, del Baix Maresme, l'àrea de Barcelona, metropolitana, el Maresme, raconades de la Selva, alguns punts de Girona, cap al Vallès Oriental. En aquestes zones és probable que tinguem baixades de les humitats ambientals. Ara mateix la humitat és elevada, estem aquí a Pineda Nord, volta al 75%, però no descartem, veiem alta probabilitat que al llarg de mig matí, migdia, segurament es desplomi les humitats cap al 40 o 50% i es dispari les temperatures en aquest tram costaner de la costa central barcelonina. I això què farà? Doncs disparar. Si ahir van arribar els 31, 32, 33, doncs sumint 2, 3, 4 graus més. O sigui que déu-n'hi-do. Atenció, avui, com dèiem, sí, tim, el litoral de Barcelona, sobretot la seva part nord, Maresme, l'àrea del Barcelonès, bé, totes aquestes zones. A partir del migdia tarda, una mica la brisa, fluixeta, doncs farà augmentar la humitat, fer recular segurament el termòmetre i mantenint-se doncs cap als 30 graus i fent augmentar l'aixafogor sufocant, o sigui que fins al migdia podem tenir una calor eixuta, disparant el termòmetre, però després a la tarda, amb la brisa marina feble en conjunt, doncs farà doncs això, davallar una mica el termòmetre i per contra, donant-nos un ambient encara més sufocant. Molt bona mar, vents fluixos, una mica de xaloc, després pot entrar una mica de vent de sud, però la mar molt, molt tranquil·la. Com dèiem, jornada infernal a gran part de l'interior de Catalunya, pràcticament sense canvis amb els valors màxims d'ahir. Per tant, atents, perquè hi ha avisos pràcticament repartits per tot Catalunya, perquè les temperatures són extremadament altes per l'època. Ruixats, tempestes de nou, creixeran nuvolades a zones de doncs, prepirineu, bàsicament, des de les zones d'interior de Girona, zones del nord de Barcelona, el Berguedà, tot aquest sector, Osona, i després cap a Lleida. A la tarda vespre és probable que cap a Lleida també hi tinguin ruixats i unes tempestes cap a Ponent. Fora d'aquest sector no n'esperem, segurament a la tarda vespre arribada d'alguns núvols prims, deixant potser doncs, els cels mig entelats, amb un sol més esmorteït degut a aquests núvols prims. Bé, demà som dissabte, la Mare de Déu d'agost, doncs hem d'esperar en principi un dia de sol, arribada d'alguns núvols prims, també núvols de tipus alt i mitjà, entrant per Ponent, per Tarragona, avançant cap a Barcelona, Girona, on menys probabilitat hi haurà d'aquests núvols espessos, però tot i així doncs, veurem que hi ha més intervals de núvols, però també clarianes de sol, i a partir del migdia, ràpid creixement de nuvolades. Atenció demà a l'activitat tempestuosa, perquè des de l'Atlàntic s'està acostant un sol que en alçada, això seria uns vents que s'ondulen en forma de V baixa, porta una mica entre aire fred a l'interior peninsular, i juntament amb aquestes altes temperatures doncs l'activitat tempestuosa serà notòria. No diem només a Catalunya, sinó a tot l'interior peninsular. Demà serà un dia, saben d'aquells que ens diuen les descàrregues elèctriques que hi ha hagut, doncs demà pot ser un dia top, perquè el mapa de llamps estarà farcit, repartit per tot l'interior peninsular i serà molt abundant, podríem dir-ho. Les tempestes seran molt generalitzades. Ens centrem a Catalunya, demà doncs, creixeran nuvolades a partir de migdia, zones, per exemple, del Montseny, Serra Transversal, Ripollès, nord de Barcelona, després desplaçant-se cap al prelitoral de Barcelona, també cap a zones de Lleida, de la Catalunya central, zones del Prepirineu. Vaja, que les tempestes demà afectant moltes comarques. Aquí, què ha de passar? Doncs que alguna tempesta es formarà cap al Montseny a la tarda, al vespre, i podria fregar zones prelitorals i alguna podria treure el nas en punts costaners, per exemple, del Maresme. Podem sentir a la tarda, vespre, trons mirant cap a muntanya Montnegre. Difícilment arribin tempestes vives a la costa, però no descartem que alguna nuvolada d'aquestes que hi haurà cap al Montseny, zones prelitorals, pugui avançar i pugui deixar anar quatre gotes. Això no ho descartem, algun mini ruixadet molt local, no ho descartem, no podem assegurar-ho, però estaran a prop i hauran d'estar a l'aguait, perquè en principi no se n'esperen en zones litorals, però ja saben que a vegades se'ns pot despistar alguna, avançar, ni que sigui les desfetes, i arribar a quatre gotes o un petit ruixat o sentir quatre trons. Això és el que pot passar dissabte, perquè les tempestes demà seran força generals a tot l'interior de Catalunya. Localment seran intenses, estacionàries, tenen pingant poc moviment, i per tant poden donar patacs d'aigua considerable i també de fer aparèixer també la calamassa i la pedra, per tant, tens en zones interiors de mà i els avisos, per suposat. Les temperatures baixen en zones interiors, 2, 4, 5, 6 graus, van baixant algunes raconades, més descens cap a Ponent, cap a Lleida i Tarragona. Menys ho notarem, doncs, a la Costa de Brava, Costa del Maresme, Costa Central Barcelona, o menys. Quan diem menys, què vol dir? Doncs que podem baixar un grau o dos. Si avui arribem a 32, doncs demà ens quedem amb 30. O sigui que la calor demà tornarà apretada a valent i l'aixafogó tornarà a ser sufocant. Però vaja, en el conjunt de Catalunya hi haurà un descens que es notarà respecte a avui, perquè avui sortirem de l'infern i demà doncs, baixen les temperatures, però seguirà fent molta calor, perquè se seguiran superant els 35 graus a moltes zones prelitorals, i això és moltíssima calor. Però ja no seran 38-39. Ja m'entenen, baixen graus, però la calor seguirà intensa. Diumenge, doncs també hem d'esperar un dia en conjunt de sol. En principi sol, a partir de migdia creixeran nuvolades i donant algun ruixat de tempesta, menys que dissabte, Pirineu, zones interiors de Girona, nord de Barcelona, podria formar-se alguna nuvolada i donar algun ruixat de tempesta. Difícilment arribin a la costa barcelonina, a la costa del Maresme. Per tant, tindrem un dia de sol, a la tarda poden aparèixer alguns intervals de núvols. Per què diem que tot això està molt descafeinat? Tant la inestabilitat com el descens tèrmic, doncs mirin, els expliquem molt de seguida. Hi ha aquesta entrada d'aire fred des de l'Atlàntic, pel Cantàbric, i de cara a dissabte, demà, a últimes hores d'avui i dissabte, aquesta entrada d'aire fred, que generarà tantes tempestes de mal i interior peninsular, acabarà formant una dana de pressió allà de nivells alts, però se'n va per Portugal i se'n va cap pel golf de Cádiz, Madeira. I què passa amb una dana cap a aquell sector? Doncs que la massa càlida doncs es manté a la part davantera, per tant, no podem pronosticar cap refrescada ni de cap tipus. Alivi tèrmic, sí, perquè tinguem un descens de temperatura. No tinguem els valors infernals d'ahir ni avui, però la calor seguirà apretant de valent. La massa càlida ens seguirà afectant dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres. La calor serà molt intensa. De nou superaran amb escreix els 35 graus per zones interiors de Catalunya, i aquí, doncs, voltant, doncs, 28, 29, 30, 31, en fi, i l'aixafogó serà sufocant. Dilluns, dimarts, dana cap a l'Atlàntic, al sud-est peninsular, massa càlida al damunt, doncs, estabilitat, sol en zones de costa, potser algun ruixat d'alguna tronada al Pirineu aïllada, però menys inestabilitat, a priori, del que s'esperava dies enrere, perquè hi ha hagut aquest moviment, i aquesta dana què acabarà fent en aquell sector? Doncs ens haurem d'esperar que un altre sol que en alçada, una altra aglopada d'aire fred des de l'Atlàntic, la faci avançar a partir de dijous-divendres, fixin-se el que els estem dient, fins dijous-divendres i el proper cap de setmana, i la faci avançar i la faci creuar per la península Ibèrica de Ponent a Llevant, i llavors sí que parlaríem de més tempestes i segurament hi ha més, una refrescada més cara i ulls, però els estem dient a finals de la setmana que ve. Fins llavors, petit canvi de temps, per dir-ho d'alguna manera, baixa les temperatures, alivi tèrmic, sí, refrescada, no la veiem per enlloc, calor normalitzada, no ho veig així, a la tele ens ho diu, no ho veig així, jo no ho veig refrescada, perquè aquí ens estarem voltant als 29-30 graus, i l'interior podran superar de nou els 35 graus, inici la setmana que ve, i per mi això no és cap refrescada, en cap cas, ni calor normalitzada, encara menys, perquè calor normalitzada seria 30, 32, 33, en zones interiors, aquí 26, 27, 28, però com que no tinguem aquests valors, creiem, nosaltres ho diem d'aquesta manera. Per tant, de calor infernal a calor intensa. Passarem, encara tenim aquesta calor per els propers 4 o 5 dies, i per tant, ens haurem d'esperar una refrescada més encara i ulls, la final de la setmana que ve, ja ho anirem seguint. Atents, Olga, resum, que cap de setmana bastant estable, en conjunt aquí a l'Alt del Maresme, atenció a les tempestes, avui a zones interiors, a les zones típiques, però demà s'incrementa l'activitat tempestuosa, afectarà més zones, sempre preferentment zones interiors, localment intenses, alguna pot aproximar-se cap a zones prelitorals, algun punt litoral, no descartem quatre gotes, un petit ruixadet, i en zones de la costa central barcelonina, preferentment, i bé, i la calor ens seguirà acompanyant, la bona mar, vents seran fluixos, i diumenge ja ho veuen, més estabilitat, en principi, i dilluns i març, doncs, també parlaríem de sol, de bonança, algun ruixat a les zones de Pirineu, i a l'espera a veure aquest canvi que els estem dient per a partir de dijous, divendres, aviam si arriba o no arriba, perquè ja veuen que, mirin si ha canviat la previsió de dimarts, dimecres, el que veuen la meteo s'ha d'actualitzar, s'ha de seguir actualitzant contínuament. Això no para, això és la meteo en tota la seva essència, i aquí doncs ho podem actualitzar almenys en aquests 5 dies de la setmana que estem en antena. Mm. I en directe, doncs de moment això és tot.
1: I tant, oients. Molt bé, doncs quina desil·lusió. Pensàvem que plouria una mica i, no sé, alleugerir una mica aquest ambient tan sufocant que tenim i que encara no li veiem fi. Però bé, sempre ens queda mirar el cel, que tot i l'eclipsi que ja ha passat tot aquest deliri, no ens oblidem que també hi ha les llàgrimes de Sant Llorenç el dia 12, el dia de l'eclipsi, també es van poder veure, crec que és fins dilluns, pot ser? Fins al dia 17?
0: Sí, sí, hi ha aquest període de 4 o 5 dies
1: que es veuen bé, eh?
0: Sí, me va comentar gent que el dia de l'eclipsi es van quedar ja a la platja o així, i
1: es van veure molt bé, veure. El dia de l'eclipsi, a mi també m'ho han dit.
0: Sí, doncs els propers dies, si hi ha doncs, matinada serenada una mica, doncs gaudir-ho qui pugui, perquè la temperatura també convidarà, de fred no en passaran pas.
1: No.
0: Ja els asseguro.
1: Carai.
0: Doncs molt bé.
1: Molt bé, Jordi, doncs res, gràcies per la informació, que tingués bon cap de setmana, i dilluns tornem a parlar, a veure si salien els astres salina, ja m'entens, ah, no em surt la paraula.
0: Sí,
1: però vaja, que a veure si es configura tot perquè, no sé, tinguem un alivi tèrmic, com dius tu.
0: Aviam, esperem. De moment ja ho veuen com ha canviat la situació. I dir, Olga, que té mèrit els que ens escolten, no sé, a l'estiu no sé si són pocs o molts, però que té mèrit que ens escoltin diàriament, en aquesta previsió els hi fem tot l'estiu, diàriament, perquè segurament que més d'un deu estar una mica cansat d'aquest noi, d'aquestes previsions. Però és el que hi ha, però de veritat que els elogio, els que estan al peu del canó sentint aquesta informació meteorològica diàriament durant aquest estiu terrible que estem passant i que estem vivint i que estem patint. O sigui que aviam què passarà els propers dies. Vinga, de moment això és tot.
1: Perfecte, Jordi, és molta gent que ens escolta, que ho fan a través de la ràdio, també a través de la web, escoltant la ràdio en directe, www.radiopineda.cat, allà també podeu recuperar la previsió del temps que estem fent ara a aquesta hora amb en Jordi Pérez. I si no ens podeu escoltar a aquesta hora, en qualsevol moment del dia podeu recuperar també la previsió que ens interessa, Jordi. Estem pendents, el dia que ens diguis això s'acaba i es normalitzen les temperatures.
0: Sóc el primer en desitjar-ho, però si no ho veiem, no ho direm. Malgrat que algú a la tele, insistim, ens digui que això que es normalitza. Jo no puc dir això, si no ho veig... No
1: a nosaltres dir-ho. Estem a Pineda, la tele doncs generalitza més la previsió d'àmbit de tot Catalunya.
0: Que pot portar una mica de confusió.
1: Ja.
0: Jo no puc dir que és...
1: Però doncs res, recomanem a la gent que ens escolti cada dia a 8:45 del matí, previsió del temps, i si no, el servei de ràdio a la carta, radiopineda.cat, allà trobareu també la previsió penjada. Jordi, bon cap de setmana. Fins dilluns.
0: Igualment, a gaudir. Bon cap de setmana.
1: A gaudir de la calor.
2: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: Els colors de l'estiu, a Ràdio Pineda.
5: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
4: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
6: 94.6 FM.
7: Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu,
8: a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Notícies.
1: Avui és notícia una altra vegada la calor que torna amb força al Maresme amb avisos activats del Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot l'agost i atenció perquè la calor es mantindrà avui amb avisos de Meteocat que, com diem, s'allargaran fins ben bé al vespre. Al cap de setmana pot baixar una mica la temperatura, pot baixar una mica la humitat, però es manté, com diem, aquesta calor amb força a tota la comarca del Maresme. Protecció Civil ha activat alguns avisos i també serveis extraordinaris. Recorda la importància de beure aigua amb freqüència, evitar sempre l'exercici físic intens a les hores de més calor i tenir, doncs, la vetlla de les persones amb malalties cròniques o també els infants. A més, aquesta calor extrema que estem patint aquests dies eleva el risc d'incendi forestal. Augmenta també així la vigilància al Maresme. S'ha activat el pla prealerta infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal a moltes comarques catalanes. Una vegada més es demana a la població màxima prudència, que s'avisi immediatament al telèfon 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I insistim també en aquests avisos per molta calor que ha activat, doncs, no només el Meteocat, sinó també altres estaments de l'àmbit de la salut. I a tot això destaquem avui també que Palafolls ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra els incendis a Ciutat Jardí. Una aprovació inicial que vol reduir de forma dràstica la densitat dels boscos. Lloret anuncia que es personarà com a acusació particular contra els lladres multireincidents que hi ha en aquesta població. Segons l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'han identificat fins a 10 persones que acumulen 260 detencions per robatoris. Avui parlem a Ràdio Pineda també de l'esdeveniment esportiu que hi haurà el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost. Es celebrarà l'Aquahotel Cap Pineda, un torneig que reunirà equips juvenils destacats de Catalunya. Entre d'ells, per exemple, hi haurà l'Aquahotel, però també el Cornellà, el Girona, el Villarreal i el Betis, entre d'altres. Això serà, com diem, el cap de setmana que ve. Mentrestant, aquest cap de setmana arriba molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. Aquest concert és a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts de El Último de la Fila. Recordem, avui divendres. Mentrestant, la rumba arribarà a la plaça Nova amb una tarda plena de ritme i bon ambient dissabte. Serà, com diem, demà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Nova. Una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt i molt conegudes. I mentrestant, diumenge arribarà la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà aquest diumenge, com diem, diumenge a les 7 de la tarda a l'skatepark, participants que podran gaudir d'una tarda molt diferent, marcada sobretot per la diversió. Tot això dins del pla Estiueja't que porta a terme l'Ajuntament de Pineda. I encara afegim també que el Centre Cultural i Recreatiu torna a programar aquest diumenge l'espectacle Nothing Hill. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà veure novament el proper cap de setmana i també durant la Festa Major. I encara afegim que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, que ha fet l'Espai Creatiu de Pineda i que es pot veure a l'aparador de Can Comas. Ja parlem de la Festa Major de finals d'agost i ja us avancem que Pineda viurà una gran trobada gegantera i a més ho farà amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants completament restaurats. Per tant, serà un dels plats forts de la Festa Major. Ja us avancem que serà el dissabte 29 d'agost, una jornada històrica amb la celebració d'una gran trobada gegantera. Hi haurà més de 40 figures diferents d'arreu de Catalunya, també de Navarra o d'altres punts. I, sens dubte, el punt àlgid serà l'estrena dels nous vestits dels gegants de Pineda. I encara afegirem que Ràdio Pineda i Gent de Pineda sortejarà la mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Avui mateix comencem ja a fer campanya des de Ràdio Pineda. I estem en el pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època, avui divendres, amb temperatures, com diem, molt altes, molta xafogor, demà dia de sol, també diumenge amb algunes nuvolades i, en general, bona mar. Però, com diem, hi haurà tempestes al centre de Catalunya que amb prou feines podran arribar a la costa. Estarem atents, doncs, a aquesta onada de calor. Com diem, s'han activat alguns avisos, per tant, molta precaució.

Justin Bieber, que jugava també amb aquest símil de la vella i la bèstia, Beauty and the Beast, en aquest cas amb Beauty and the Beast. Parlant de festa, de joventut i també de pistes de ball. Justin Bieber, també protagonista aquests minuts aquí a Ràdio Pineda. El so de l'estiu i els colors de l'estiu que seguim pintant per tu amb bona música, acompanyant-te com sempre a través de la 94.6 i també ens pots seguir en directe escoltant la ràdio a través del web radiopineda.cat. Bé, recorda que tenim invitacions dobles, que estem regalant. Si vols anar a veure el musical Notting Hill aquest diumenge al Centre Cultural, encara ens queden 3 invitacions dobles per regalar-te. Truca'n si vols anar al teatre. 937671919. Seguim, Martin Garrix, recuperem aquest Hero.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

La cara més visible dels concerts sempre són els artistes que pugen a l'escenari, però també val la pena donar aquest homenatge i aquesta clocada d'ull als tècnics de so i a tots els professionals que, tot i que no els hi veiem la cara, doncs també fan possible que els espectacles siguin, doncs això, tot un èxit. Xavier, el tècnic de so, és a la proposta del Ludwig Van a 2:15 a 10 del matí a Ràdio Pineda. Seguim amb DJ Kiago, també a punt Chris Ri, Milky, David Guetta i molts més.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Energia positiva. Amiga.

0: Són les 10. Notícies.
1: Avui és notícia una altra vegada la calor que torna amb força al Maresme amb avisos activats al Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot l'agost i atenció perquè la calor es mantindrà avui amb avisos de Meteocat que, com diem, s'allargaran fins ben bé al vespre. Al cap de setmana pot baixar una mica la temperatura, pot baixar una mica la humitat, però es manté, com diem, aquesta calor amb força a tota la comarca del Maresme. Protecció Civil ha activat alguns avisos i també serveis extraordinaris. Recorda la importància de beure aigua amb freqüència, evitar sempre l'exercici físic intens a les hores de més calor i tenir, doncs, la vetlla de les persones amb malalties cròniques o també els infants. A més, aquesta calor extrema que estem patint aquests dies eleva el risc d'incendi forestal. Augmenta també així la vigilància al Maresme. S'ha activat el pla prealerta Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal a moltes comarques catalanes. Una vegada més es demana a la població màxima prudència, que s'avisi immediatament al telèfon 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I insistim també en aquests avisos per molta calor que ha activat, doncs, no només el Meteocat, sinó també altres estaments de l'àmbit de la salut. I a tot això destaquem avui també que Palafolls ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra els incendis a Ciutat Jardí. Una aprovació inicial que vol reduir de forma dràstica la densitat dels boscos. Lloret anuncia que es personarà com a acusació particular contra els lladres multireincidents que hi ha en aquesta població. Segons l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'han identificat fins a 10 persones que acumulen 260 detencions per robatoris. Avui parlem a Ràdio Pineda també de l'esdeveniment esportiu que hi haurà el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost. Es celebrarà l'Aquahotel Cap Pineda, un torneig que reunirà equips juvenils destacats de Catalunya. Entre d'ells, per exemple, hi haurà l'Aquahotel, però també el Cornellà, el Girona, el Villarreal i el Betis, entre d'altres. Això serà, com diem, el cap de setmana que ve. Mentrestant, aquest cap de setmana arriba molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. Aquest concert és a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts de El Último de la Fila. Recordem, avui divendres. Mentrestant, la rumba arribarà a la plaça Nova amb una tarda plena de ritme i bon ambient dissabte. Serà, com diem, demà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Nova. Una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt i molt conegudes. I mentrestant, diumenge arribarà la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà aquest diumenge, com diem, diumenge a les 7 de la tarda a l'skatepark, participants que podran gaudir d'una tarda molt diferent, marcada sobretot per la diversió. Tot això dins del pla Estiueja't que porta a terme l'Ajuntament de Pineda. I encara afegim també que el Centre Cultural i Recreatiu torna a programar aquest diumenge l'espectacle Nothing Hill. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà veure novament el proper cap de setmana i també durant la Festa Major. I encara afegim que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, que ha fet l'Espai Creatiu de Pineda i que es pot veure a l'aparador de Can Comas.

0: Hem de la festa major de finals d'agost i ja us avancem que Pineda viurà una gran trobada gegantera i a més ho farà amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants completament restaurats. Per tant, serà un dels plats forts de la festa major. Ja us avancem que serà el dissabte 29 d'agost una jornada històrica amb la celebració d'una gran trobada gegantera. Hi haurà més de 40 figures diferents d'arreu de Catalunya, també de Navarra o d'altres punts. I, sens dubte, el punt àlgid serà l'estrena dels nous vestits dels gegants de Pineda. I encara afegirem que Ràdio Pineda i Gent de Pineda sortejarà la mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Avui mateix comencem ja a fer campanya des de Ràdio Pineda. I estem en el pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època, avui divendres, amb temperatures, com diem, molt altes, molta xafogor, demà dia de sol, també diumenge amb algunes nuvolades i, en general, bona mar. Però, com diem, hi haurà tempestes al centre de Catalunya que amb prou feines podran arribar a la costa. Estarem atents, doncs, a aquesta onada de calor. Com diem, s'han activat alguns avisos, per tant, molta precaució.
1: Gràcies, Pep. Doncs res, seguirem amb sol i calor aquests dies, això sí, acompanyats de bona música des de Ràdio Pineda amb energia positiva i amb els colors de l'estiu que compartim també avui divendres 14 d'agost. Nou bloc de música que comencem amb Bryan Adams, és el Brand New Day.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Canta amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

al matí, aquests minuts amb Teddy Swims, Mr. Know It All. Bé, et recordo que encara ens queden 3 invitacions dobles per regalar-te si ens truques aquí a Ràdio Pineda 93-767-1919. Si aquest diumenge vols anar a veure una nova representació del musical Notting Hill amb la companyia del centre, el Centre Cultural. Si vols entrades, truca'm, me'n queden 3 de dobles. Va, que t'espero.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: Avui és notícia una altra vegada la calor que torna amb força al Maresme amb avisos activats del Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot l'agost i atenció perquè la calor es mantindrà avui amb avisos de Meteocat que, com diem, s'allargaran fins ben bé al vespre. Al cap de setmana pot baixar una mica la temperatura, pot baixar una mica la humitat, però es manté, com diem, aquesta calor amb força a tota la comarca del Maresme. Protecció Civil ha activat alguns avisos i també serveis extraordinaris. Recorda la importància de beure aigua amb freqüència, evitar sempre l'exercici físic intens a les hores de més calor i tenir, doncs, la vetlla de les persones amb malalties cròniques o també els infants. A més, aquesta calor extrema que estem patint aquests dies eleva el risc d'incendi forestal. Augmenta també així la vigilància al Maresme. S'ha activat el pla prealerta infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal a moltes comarques catalanes. Una vegada més es demana a la població màxima prudència, que s'avisi immediatament al telèfon 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I insistim també en aquests avisos per molta calor que ha activat, doncs, no només el Meteocat, sinó també altres estaments de l'àmbit de la salut. I a tot això destaquem avui també que Palafolls ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra els incendis a Ciutat Jardí, una aprovació inicial que vol reduir de forma dràstica la densitat dels boscos. Lloret anuncia que es personarà com a acusació particular contra els lladres multireincidents que hi ha en aquesta població. Segons l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'han identificat fins a 10 persones que acumulen 260 detencions per robatoris. Avui parlem a Ràdio Pineda també de l'esdeveniment esportiu que hi haurà el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost. Es celebrarà l'Aquahotel Cap Pineda, un torneig que reunirà equips juvenils destacats de Catalunya. Entre d'ells, per exemple, hi haurà l'Aquahotel, però també el Cornellà, el Girona, el Villarreal i el Betis, entre d'altres. Això serà, com diem, el cap de setmana que ve. Mentrestant, aquest cap de setmana arriba molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. Aquest concert és a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts de El Último de la Fila. Recordem, avui divendres. Mentrestant, la rumba arribarà a la plaça Nova amb una tarda plena de ritme i bon ambient dissabte. Serà, com diem, demà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Nova. Una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt i molt conegudes. I mentrestant, diumenge arribarà la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà aquest diumenge, com diem, diumenge a les 7 de la tarda a l'skatepark, participants que podran gaudir d'una tarda molt diferent, marcada sobretot per la diversió. Tot això dins del pla Estiueja't que porta a terme l'Ajuntament de Pineda. I encara afegim també que el Centre Cultural i Recreatiu torna a programar aquest diumenge l'espectacle Nothing Hill. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà veure novament el proper cap de setmana i també durant la Festa Major. I encara afegim que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, que ha fet l'Espai Creatiu de Pineda i que es pot veure a l'aparador de Can Comas. Ja parlem de la Festa Major de finals d'agost i ja us avancem que Pineda viurà una gran trobada gegantera i a més ho farà amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants completament restaurats. Per tant, serà un dels plats forts de la Festa Major. Ja us avancem que serà el dissabte 29 d'agost, una jornada històrica amb la celebració d'una gran trobada gegantera. Hi haurà més de 40 figures diferents d'arreu de Catalunya, també de Navarra o d'altres punts. I, sens dubte, el punt àlgid serà l'estrena dels nous vestits dels gegants de Pineda. I encara afegirem que Ràdio Pineda i Gent de Pineda sortejarà la mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Avui mateix comencem ja a fer campanya des de Ràdio Pineda. I estem en el pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època, avui divendres, amb temperatures, com diem, molt altes, molta xafogor, demà dia de sol, també diumenge amb algunes nuvolades i, en general, bona mar. Però, com diem, hi haurà tempestes al centre de Catalunya que amb prou feines podran arribar a la costa. Estarem atents, doncs, a aquesta onada de calor. Com diem, s'han activat alguns avisos, per tant, molta precaució.

Déu-n'hi-do, quin plaer poder tornar a sentir aquest Black in Black dels AC/DC, que ens deixa un quart i mig de 12 del migdia. Què tal? Com ho portes? Com va això? Va, que només em queda una invitació doble per veure el musical Notting Hill aquest diumenge a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Una entrada doble. Si la vols, espavila i truca'm 937671919.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
5: obre
4: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Són les 12. Notícies.
1: La calor torna amb força al Maresme amb avisos activats als Meteocat. El Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per calor intensa i calor nocturna al Maresme en aquest nou episodi de temperatures elevades que afecta la nostra comarca. L'avís per calor intensa se centra sobretot fins al vespre amb una sensació de xafogor molt i molt acusada. Insistim, ahir va ser el dia més calorós de tot el que portem d'agost, unes temperatures de 30 graus però amb valors de 40 a 45 al nostre cos, temperatura de sensació de xafogor amb humitats molt i molt altes a la costa. I és que avui arribem al pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època. Avui les temperatures són fins i tot superiors a les que teníem ahir. Davant de tot això, Protecció Civil demana molta atenció. També activa el pla prealerta d'Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal que afecta especialment a les comarques també costaneres i bona part del país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté aquests avisos per calor. Es demana evitar qualsevol activitat física. Tampoc, lògicament, doncs, res que tingui a veure amb el foc i tenir molta cura dels infants, les persones grans i les persones que tenen malalties cròniques. Es demana també beure aigua molt sovint. I us avancem alguns actes culturals o musicals d'aquests propers dies. D'una banda, l'último tributo que porta els grans èxits de l'último de la fila a Pineda. El concert és avui divendres, un plat fort de l'estiuejat. Aquesta formació actuarà avui a les 10 de la nit, com diem, a la plaça Espanya. Això serà avui. Demà dissabte la rumba arribarà a la plaça nova de Poblenou amb una tarda plena de molt bon ritme i bon ambient. Serà a les 8 del vespre amb peces de Paret, Gato Pérez o fins i tot els Gypsy Kings. I el diumenge arriba la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà diumenge a les 7 de la tarda. Una proposta per a tothom, familiar, però sobretot molt festiva. I de l'àmbit del teatre destaquem que el Centre Cultural torna a posar en escena Nothing Hill. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda, una popular comèdia romàntica que es podrà veure també el proper cap de setmana i per la Festa Major. I ja us avancem també actes de Festa Major. De fet, la Festa Major de Pineda viurà el proper 29 d'agost una jornada històrica amb la 40a trobada de gegants de Pineda. Aplegarà cap a 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, però totes les mirades estaran posades en els gegants de Pineda, perquè després d'un any de treball, els emblemàtics gegants es presentaran completament restaurats i sobretot es podran descobrir els nous vestits confeccionats artesanalment per la prestigiosa creadora d'alta costura Imma Navarro. La restauració s'ha fet al taller Casserres de Solsona. Els treballs han inclòs la restauració de les parts internes de gegants, però també la seva estètica i la renovació completa del seu vestuari. La colla ha informat que s'han utilitzat teixits exclusius i únics dins del món geganter. Per tant, cap altre gegant de Catalunya portarà aquests teixits. Els vestits respecten l'estètica medieval original, però això sí, amb materials de gran qualitat. Porten domassos, passamaneria especialitzada i, doncs, tota una presència de detalls que fins ara no tenien. Insistim en que serà una trobada destacada amb la presentació d'aquests nous vestits. Serà el dissabte 29 d'agost, al vespre, coincidint amb la Festa Major de Pineda. Justament aquests dies us parlarem a Ràdio Pineda cada dia dels actes de la Festa Major de Pineda, doncs, per anar avançant alguns d'aquests temes. I acabem parlant del temps. Una vegada més hem de tornar a parlar de les temperatures extremadament altes per l'època. Avui divendres, pic de calor, més calor que ahir, bona mar, vents fluixos. Per demà dissabte, un dia de sol, núvols prims. Poden avançar algunes nuvolades del Montseny, però serà difícil que arribi a ploure a la costa. I diumenge també esperem sol, en conjunt temps estable. No baixaran les temperatures fins a mitjans o finals de la setmana que ve. Per tant, encara queden dies de molta i molta calor.

Déu-n'hi-do, quin tros de veu que té Malú. Primer amor, per començar nou bloc de música, deixem enrere la informació i aquí seguim acompanyant-te amb tots els colors de l'estiu. A la sintonia de Ràdio Pineda i amb energia positiva, acompanyant-te ja aquest inici del cap de setmana, avui divendres.

Seguim a Mariana Grande, Liberty X, també a punt de Second Voice amb Let Me Be i molta més música que tenim preparada per tu en aquesta nova hora. Vens?

0: És el Can You Feel It, versió dels 90 amb Tamper i Maya. Ens deixa gairebé a dos quarts d'una del migdia. Bé, estigues molt, molt atent aquests dies a la programació de Ràdio Pineda 94.6 de la FM. També ens pots seguir en directe escoltant la ràdio a través del web de la ràdio, www.radiopineda.cat. Allà també pots sentir la ràdio en directe. Bé, i et recomano que aquests dies estiguis molt, però que molt, molt i molt atent, perquè amb gent de Pineda i Ràdio Pineda estem preparant coses molt, molt bèsties que t'encantaran. Només et puc dir això. Per tant, estigues molt, molt atent, eh? Aquests dies a la ràdio. Sintonitza'ns, busca'ns, escolta'ns, acompanya'ns. Ja no sé què més dir, perquè et quedis aquí a la ràdio. Perquè de debò no puc dir res més. Només deixar aquesta incògnita perquè ens seguiu escoltant. I estigueu molt, molt atents, perquè aviat us explicarem cosetes que us agradaran molt i que, a més, serà una ajuda molt bèstia aquesta Festa Major 2026 a Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I els que entre tots Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: Només els trobaràs aquí a Ràdio Pineda i només nosaltres, amb gent de Pineda, som els únics, que et preparem coses, ja dic, molt, molt xules, molt interessants, molt bèsties, i no exagero. De debò, estigueu atents a la programació de Ràdio Pineda, perquè molt aviat t'ho desvetllem.

El so dels 80 amb la banda que liderava Sting, The Police, cançó històrica també als anys 80, que juntament amb d'altres les podràs escoltar també diumenge al matí al Club dels 80, a la sintonia de Ràdio Pineda. Programa molt recomanable, amb grans èxits. Els diumenges, a partir de les 8 del matí,

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

plenes d'estiu, de cap de setmana, i també ens aporta molt de color i molt d'optimisme i també energia positiva. Luis Fonsi, aquesta cançó amb col·laboració amb Fate, Canviar, i que ens deixa gairebé a la una del migdia. A punt per l'informatiu. I res, jo hi torno dilluns, si tu vols, a partir de les 8, en què desvetllarem cosetes que us agradaran molt i que us ajudaran també amb la Festa Major de Pineda. Estigueu molt atents perquè la farem molt bèstia, eh? Amb gent de Pineda. El dilluns us ho expliquem ja des de les 8 del matí. Per tant, estigueu atents a la programació. Bon cap de setmana. Salutacions. El meu nom és...

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Comencem aquest butlletí parlant de la calor, perquè la calor torna amb força al Maresme. Avisos activats del servei de Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot el que portem d'agost i una calor que encara trigarà uns dies a marxar. Al final d'aquest informatiu escoltarem el nostre home del temps que ens expliqui doncs, quina data de caducitat té aquesta calor, però ja ens ha avançat que encara en tenim per alguns dies. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per calor intensa, calor també nocturna al Maresme, davant d'aquest nou episodi de temperatures molt elevades. Segons el Meteocat, el nivell de perill és moderat, les temperatures més altes es registren durant les hores centrals del dia, però s'allarguen fins la nit. L'avís per calor intensa se centra sobretot fins al vespre, quan es preveu que la sensació de xafogor sigui més acusada. Per tant, es recomana extremar les precaucions, sobretot a l'aire lliure i en els desplaçaments. El Meteocat, a més, ha emès un avís per calor nocturna al litoral, afecta el Maresme fins la matinada. Temperatures que poden mantenir-se molt elevades tota la nit. Protecció Civil recorda la importància de beure aigua amb freqüència i evitar l'exercici físic. Demana una especial atenció per a les persones grans, infants o persones amb malalties cròniques. Val a dir que la calor extrema també eleva el risc d'incendi i augmenta la vigilància al Maresme. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal. Aquesta situació ve marcada per elevades temperatures i això fa doncs, que s'incrementa el risc d'incendi forestal. Una vegada més, es demana a la població màxima prudència que avisi immediatament el 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I com us dèiem, doncs s'han activat aquests avisos per calor intensa, també calor nocturna. Avui és notícia de portada als nostres butlletins informatius. Justament parlant de prevenció d'incendis forestals, destacarem que l'Ajuntament de Palafolls ha aprovat un projecte per millorar la franja contra els incendis a la zona de Ciutat Jardí. El projecte vol reduir la densitat dels arbres i fer una bona estassada del sotabosc. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, tindrà com a objectiu millorar la seguretat dels habitatges i també les persones que viuen en tota aquesta zona. La inversió s'acosta als 100.000 euros. De l'àmbit de la comarca, avui us destaquem també que Lloret de Mar i el seu ajuntament es volen personar com a acusació particular contra els lladres multireincidents. Segons dades de l'Ajuntament de Lloret, hi ha 10 persones que acumulen conjuntament 260 detencions com a presumptes autors de furts. L'Ajuntament assegura que vol tenir ara un paper en aquests procediments, per això demanarà mesures cautelars o l'allunyament de determinats espais del municipi. Assegura que hi ha persones que tenen una alta reiteració en els seus delictes. I ara ja avancem que el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost, es farà a Pineda la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig de futbol que reunirà els equips juvenils més destacats de Catalunya i acadèmies d'arreu de l'Estat, amb la participació de l'Aqua Hotel, però també les pedreres del DAM, de la UE Cornellà, del Girona, del Vila-real o del Betis, entre d'altres. Tot plegat ja s'està preparant. Es farà a Can Xauvet, com diem, la setmana que ve. Durarà 3 dies. El torneig es presenta com una oportunitat única per veure en acció alguns dels talents emergents del futbol. A més de l'interès esportiu, també vol consolidar-se com una cita de referència pel futbol formatiu. Per tant, atraurà jugadors, tècnics, familiars i aficionats. A més, l'entrada serà gratuïta. Això permetrà a tothom gaudir d'aquests partits. Com diem, serà la setmana que ve, però ja us ho avancem, 21, 22 i 23 d'agost, aquestes joves promeses del futbol que es reuniran a Pineda per fer partits. Fer partits i tot un torneig. Ho explicarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I ara estem davant d'un cap de setmana amb molta activitat cultural i musical. Comencem parlant de l'Estiueja't. Avui divendres arriba un plat fort de l'Estiueja't amb el concert de El Último Tributo, la formació que fa un homenatge a El Último de la Fila, una de les bandes més emblemàtiques del panorama musical estatal. El concert és avui a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts d'aquest grup de Manolo García i Quimi Portet. farà alguns dels temes, com diem, més coneguts per reviure les sensacions de les actuacions d'aquesta banda original. El concert, com diem, avui a les 10 de la nit a la plaça Espanya. I la programació de l'Estiuveja't continuarà, en aquest cas dissabte, amb el concert 7 de rumba. Serà a les 8 del vespre a la plaça Nova, una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt conegudes amb un repertori ballable i festiu. Per tant, una actuació plena de ritme, plena d'energia. Com diem, serà demà dissabte a Poblenou, Peces de Paret, Gato Pérez o fins i tot dels Gypsy Kings. I en canvi, diumenge arribarà la festa Holi a l'Skatepark. L'Estiuveja't arriba amb aquesta festa a les 7 de la tarda, diumenge. La proposta és per a tothom, familiar, sobretot festiva. La festa combinarà la música, l'animació o els llançaments de pols de colors en un ambient que vol ser festiu. Els participants podran gaudir, per tant, d'una tarda molt diferent, una de les tardes també més esperades de l'estiu a Pineda. Això pel que fa a la música i pel que fa, doncs, al teatre, destaquem que el Centre Cultural torna a programar aquest diumenge l'espectacle musical Nothing Hill a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. L'espectacle està basat en la popular comèdia romàntica i ja ha superat els 1.500 espectadors. Doncs bé, es pot veure aquest diumenge, però també els dies 22 i 23 d'agost i també el dia 30, per la Festa Major.

0: I també us avancem que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, la proposta de l'Espai Creatiu per fer un homenatge a Antoni Gaudí. La mostra es pot veure a l'aparador de Can Comas amb 16 treballs artesanals molt bonics. Tot plegat, com diem, fins aquest diumenge al pati de Can Comas. I Pineda viurà una gran trobada gegantera amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants restaurats. Ja us avancem que per la Festa Major un plat fort serà justament els gegants de Pineda. Serà el dia 29 d'agost, una jornada per celebrar els seus 40 anys amb una quarantena de figures vingudes d'arreu de Catalunya, però també Navarra i també França. Per tant, un acte molt destacat. Però, sens dubte, el moment culminant serà la descoberta dels nous gegants de Pineda, una restauració integral i els nous vestits que són d'alta costura. Com diem, totes les mirades estaran posades en les gegants de Pineda, que tornen a recuperar el seu màxim esplendor coincidint amb els seus 40 anys d'història. Per la Festa Major es podran descobrir els nous gegants després de tot un any de treball per presentar completament doncs, les seves robes nobles, uns vestits confeccionats artesanalment per la prestigiosa creadora d'alta costura Imma Navarro. La restauració ha anat a càrrec del reconegut taller Casserres de Solsona, és una referència del món geganter. Els treballs han inclòs la recuperació de l'estètica de les figures com una renovació de totes les estructures internes, però sobretot el que es veurà serà el vestuari. Només s'han utilitzat teixits exclusius, únics dins del món geganter. Per tant, cap altre gegant de Catalunya portarà aquests teixits. Els nous vestits, això sí, respecten l'estètica medieval original i han estat fets amb materials de gran qualitat, domassos i passamaneria, que significaran doncs, encara una millor presència d'aquests gegants. Com diem, aquesta trobada es farà el dissabte 29 d'agost al vespre a la plaça del Mar i també destacarà la presència d'una quarantena de figures d'arreu de Catalunya. Aquests propers dies us parlarem a Ràdio Pineda de tots els actes de la Festa Major. Ja us estem avançant alguns actes, justament aquest un dels més destacats, l'estrena dels nous vestits dels gegants. Com diem, durant tots aquests propers dies fins a la Festa Major parlarem de moltes qüestions referents a la Festa Major de Pineda. I lògicament, Ràdio Pineda doncs, hi serà també per explicar-vos-ho. Per cert que gent de Pineda i Ràdio Pineda també sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada amb 3.000 euros. S'emportarà un sol guanyador. A partir del dilluns que ve podreu participar trucant a Ràdio Pineda i felicitant la Festa Major a qui vosaltres vulgueu. Però insistim, a partir del dilluns de la setmana que ve. La mega panera, que només se l'emportarà un únic guanyador, està valorada en 3.000 euros.
1: 3.000 euros, jo penso que la gent que participi ja pot anar fent espai a casa, perquè 3.000 euros sumen molts productes i molts vals, regals i molts lots i tot això que hem dit, no?
2: Compteu que els comerços que participen, els nostres associats, fan aquest esforç, donen aquests regals per això, no? Per fer poble.
1: Jo crec que també és una cosa que ja veiem molt consolidada, no? I que la gent s'espera i llavors hi ha ganes tant de participar com a establiment i fer-la grossa com de trucar i poder guanyar aquest super premi.
0: Insistim en que la campanya començarà el dilluns de la setmana que ve, tot plegat també doncs, acostant-se ja la Festa Major de Pineda. Comencem ja a fer campanya també des de la nostra emissora. Per cert que Calella anuncia que desvetllarà els cartells i la programació de la Festa Major i ho fa aquesta mateixa tarda amb el cartell, programació i també el pregoner. Recordem que les baraques ja es van anunciar i actuaran Detallets, Catarres, la banda Neon, la cantant calellenca Aina da Silva, però també l'orquestra Maribel, la diversió o les que faltaven, entre d'altres. I per cert que també parlant de festes majors, doncs destaquem que justament avui doncs, hi ha la Festa Major de Tordera, comença justament avui amb una cinquantena d'activitats i propostes per a totes les edats. Arriba amb una gran programació amb més de 100 activitats. L'Ajuntament de Tordera i les entitats doncs, tenen a punt tota aquesta programació que, com diem, comença avui i que s'allargarà fins al dia 26. I encara afegim que Sopa de Cabra farà un concert gratuït a Sant Vicenç de Montalt. Serà avui mateix una actuació sorpresa dins la seva gira dels 40 anys, avui a la platja de la Caleta. Serà a les 10 de la nit, insistim, el concert gratuït de Sopa de Cabra. I ara, doncs, ens interessem molt pel temps. Hem començat parlant de la calor. Atenció, amb els avisos activats del Servei de Meteorologia de Catalunya, també de Protecció Civil. I ara, doncs, volem saber què ens espera, sobretot tinguent en compte que els valors de sensació al nostre cos ahir eren entre 40 i 45 graus de temperatura, com diem, al nostre cos, tot plegat degut, doncs, a les humitats molt altes. Volem saber què ens espera a les properes hores. Jordi, com continuarà aquesta calor?
3: Pic de calor avui, sumint 2, 3, 4 graus més, o sigui que Déu-n'hi-do. Atenció, avui, com dèiem, sí, el litoral de Barcelona, sobretot la seva part nord, Maresme, l'ara del Barcelonès. Bé, demà som dissabte, la Mare de Déu d'agost, doncs hem d'esperar en principi un dia de sol, arribada d'alguns núvols prims i a partir del migdia ràpid creixement de nuvolades. Zones, per exemple, del Montseny, Serra Transversal, Ripollès, nord de Barcelona. Després desplaçant-se cap al prelitoral de Barcelona, vaja, que les tempestes demà afectant moltes comarques. Aquí, què ha de passar? Doncs que alguna tempesta es formarà cap al Montseny a la tarda, al vespre, i podria fregar zones prelitorals i alguna podria treure el nas en punts costaners, per exemple del Maresme. Podem sentir a la tarda, vespre, trons mirant cap a muntanya Montnegre. Difícilment arribin tempestes vives a la costa, però no descartem que alguna nuvolada d'aquestes que hi haurà cap al Montseny, zones prelitorals, pugui avançar i pugui deixar anar quatre gotes. Això no ho descartem, algun mini ruixadet molt local, no ho descartem. Les temperatures, la calor, demà tornarà apretada valent i l'aixafogó tornarà a ser sufocant. Diumenge, doncs també hem d'esperar un dia en conjunt de sol. A la tarda poden aparèixer alguns intervals de núvols. Dilluns, dimarts, sol en zones de costa, potser algun ruixat, alguna tronada al Pirineu aïllada, però menys inestabilitat a priori del que s'esperava dies enrere, i la baixada de temperatures que esperàvem una mica amb cara i ull, doncs no la veiem. Haurem d'esperar uns dies més, malgrat que alguns mitjans televisius ens donen que baixen les temperatures i es normalitzen. No sé si ho posen per dilluns i dimarts, nosaltres no ho veiem per enlloc, aquesta normalització.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
2: obre
1: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les dues. Notícies.
1: Avui és notícia una altra vegada la calor que torna amb força al Maresme amb avisos activats del Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot l'agost i atenció perquè la calor es mantindrà avui amb avisos de Meteocat que, com diem, s'allargaran fins ben bé al vespre. Al cap de setmana pot baixar una mica la temperatura, pot baixar una mica la humitat, però es manté, com diem, aquesta calor amb força a tota la comarca del Maresme. Protecció Civil ha activat alguns avisos i també serveis extraordinaris. Recorda la importància de beure aigua amb freqüència, evitar sempre l'exercici físic intens a les hores de més calor i tenir doncs, la vetlla de les persones amb malalties cròniques o també els infants. A més, aquesta calor extrema que estem patint aquests dies eleva el risc d'incendi forestal. Augmenta també així la vigilància al Maresme. S'ha activat el pla prealerta infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal a moltes comarques catalanes. Una vegada més es demana a la població màxima prudència, que s'avisi immediatament al telèfon 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I insistim també en aquests avisos per molta calor que ha activat doncs, no només el Meteocat, sinó també altres estaments de l'àmbit de la salut. I a tot això destaquem avui també que Palafolls ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra els incendis a Ciutat Jardí. Una aprovació inicial que vol reduir de forma dràstica la densitat dels boscos. Lloret anuncia que es personarà com a acusació particular contra els lladres multireincidents que hi ha en aquesta població. Segons l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'han identificat fins a 10 persones que acumulen 260 detencions per robatoris. Avui parlem a Ràdio Pineda també de l'esdeveniment esportiu que hi haurà el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost. Es celebrarà l'Aquahotel Cap Pineda, un torneig que reunirà equips juvenils destacats de Catalunya. Entre d'ells, per exemple, hi haurà l'Aquahotel, però també el Cornellà, el Girona, el Villarreal i el Betis, entre d'altres. Això serà, com diem, el cap de setmana que ve. Mentrestant, aquest cap de setmana arriba molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. Aquest concert és a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts de El Último de la Fila. Recordem, avui divendres. Mentrestant, la rumba arribarà a la plaça Nova amb una tarda plena de ritme i bon ambient dissabte. Serà, com diem, demà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Nova. Una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt i molt conegudes. I mentrestant, diumenge arribarà la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà aquest diumenge, com diem, diumenge a les 7 de la tarda a l'skatepark, participants que podran gaudir d'una tarda molt diferent, marcada sobretot per la diversió. Tot això dins del pla Estiueja't, que porta a terme l'Ajuntament de Pineda. I encara afegim també que el Centre Cultural i Recreatiu torna a programar aquest diumenge l'espectacle Nothing Hill. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà veure novament el proper cap de setmana i també durant la Festa Major. I encara afegim que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, que ha fet l'Espai Creatiu de Pineda i que es pot veure a l'aparador de Can Comas. Ja parlem de la Festa Major de finals d'agost i ja us avancem que Pineda viurà una gran trobada gegantera i a més ho farà amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants completament restaurats. Per tant, serà un dels plats forts de la Festa Major. Ja us avancem que serà el dissabte 29 d'agost una jornada històrica amb la celebració d'una gran trobada gegantera. Hi haurà més de 40 figures diferents d'arreu de Catalunya, també de Navarra o d'altres punts. I, sens dubte, el punt àlgid serà l'estrena dels nous vestits dels gegants de Pineda. I encara afegirem que Ràdio Pineda i Gent de Pineda sortejarà la mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Avui mateix comencem ja a fer campanya des de Ràdio Pineda. I estem en el pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època, avui divendres, amb temperatures, com diem, molt altes, molta xafogor, demà dia de sol, també diumenge amb algunes nuvolades i, en general, bona mar. Però, com diem, hi haurà tempestes al centre de Catalunya que amb prou feines podran arribar a la costa. Estarem atents, doncs, a aquesta onada de calor. Com diem, s'han activat alguns avisos, per tant, molta precaució.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dens concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda.
3: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Notícies.
1: La calor torna amb força al Maresme amb avisos activats als Meteocat. El Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per calor intensa i calor nocturna al Maresme en aquest nou episodi de temperatures elevades que afecta la nostra comarca. L'avís per calor intensa se centra sobretot fins al vespre amb una sensació de xafogor molt i molt acusada. Insistim, ahir va ser el dia més calorós de tot el que portem d'agost, unes temperatures de 30 graus però amb valors de 40 a 45 al nostre cos, temperatura de sensació de xafogor amb humitats molt i molt altes a la costa. I és que avui arribem al pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època. Avui les temperatures són fins i tot superiors a les que teníem ahir. Davant de tot això, Protecció Civil demana molta atenció. També activa el pla prealerta d'Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal que afecta especialment a les comarques també costaneres i bona part del país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté aquests avisos per calor. Es demana evitar qualsevol activitat física. Tampoc, lògicament, doncs, res que tingui a veure amb el foc i tenir molta cura dels infants, les persones grans i les persones que tenen malalties cròniques. Es demana també beure aigua molt sovint. I us avancem alguns actes culturals o musicals d'aquests propers dies. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. El concert és avui divendres, un plat fort de l'estiueja't. Aquesta formació actuarà avui a les 10 de la nit, com diem, a la plaça Espanya. Això serà avui. Demà dissabte la rumba arribarà a la plaça Nova de Poblenou amb una tarda plena de molt bon ritme i bon ambient. Serà a les 8 del vespre amb peces de Paret, Gato Pérez o fins i tot els Gypsy Kings. I el diumenge arriba la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà diumenge a les 7 de la tarda, una proposta per a tothom, familiar, però sobretot molt festiva. I de l'àmbit del teatre destaquem que el Centre Cultural torna a posar en escena Nothing Hill. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda, una popular comèdia romàntica que es podrà veure també el proper cap de setmana i per la Festa Major. I ja us avancem també actes de Festa Major. De fet, la Festa Major de Pineda viurà el proper 29 d'agost una jornada històrica amb la 40a trobada de gegants de Pineda. Aplegarà cap a 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, però totes les mirades estaran posades en els gegants de Pineda, perquè després d'un any de treball, els emblemàtics gegants es presentaran completament restaurats i sobretot es podran descobrir els nous vestits confeccionats artesanalment per la prestigiosa creadora d'alta costura Imma Navarro. La restauració s'ha fet al taller Casserres de Solsona. Els treballs han inclòs la restauració de les parts internes dels gegants, però també la seva estètica i la renovació completa del seu vestuari. La colla ha informat que s'han utilitzat teixits exclusius i únics dins del món geganter. Per tant, cap altre gegant de Catalunya portarà aquests teixits. Els vestits respecten l'estètica medieval original, però això sí, amb materials de gran qualitat. Porten tomassos, passamaneria especialitzada i, doncs, tota una presència de detalls que fins ara no tenien. Insistim en que serà una trobada destacada amb la presentació d'aquests nous vestits. Serà el dissabte 29 d'agost, al vespre, coincidint amb la Festa Major de Pineda. Justament aquests dies us parlarem a Ràdio Pineda cada dia dels actes de la Festa Major de Pineda, doncs, per anar avançant alguns d'aquests temes. I acabem parlant del temps. Una vegada més hem de tornar a parlar de les temperatures extremadament altes per l'època. Avui divendres, pic de calor, més calor que ahir, bona mar, vents fluixos. Per demà dissabte, un dia de sol, núvols prims. Poden avançar algunes nuvolades del Montseny, però serà difícil que arribi a ploure a la costa. I diumenge també esperem sol, en conjunt temps estable. No baixaran les temperatures fins a mitjans o finals de la setmana que ve. Per tant, encara queden dies de molta i molta calor. No matter what, no matter what.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Són les 4. Notícies.
1: Avui és notícia una altra vegada la calor que torna amb força al Maresme amb avisos activats al Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot l'agost i atenció perquè la calor es mantindrà avui amb avisos de Meteocat que, com diem, s'allargaran fins ben bé al vespre. Al cap de setmana pot baixar una mica la temperatura, pot baixar una mica la humitat, però es manté, com diem, aquesta calor amb força a tota la comarca del Maresme. Protecció Civil ha activat alguns avisos i també serveis extraordinaris. Recorda la importància de beure aigua amb freqüència, evitar sempre l'exercici físic intens a les hores de més calor i tenir, doncs, la vetlla de les persones amb malalties cròniques o també els infants. A més, aquesta calor extrema que estem patint aquests dies eleva el risc d'incendi forestal. Augmenta també així la vigilància al Maresme. S'ha activat el pla prealerta Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal a moltes comarques catalanes. Una vegada més es demana a la població màxima prudència, que s'avisi immediatament al telèfon 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I insistim també en aquests avisos per molta calor que ha activat, doncs, no només el Meteocat, sinó també altres estaments de l'àmbit de la salut. I a tot això destaquem avui també que Palafolls ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra els incendis a Ciutat Jardí. Una aprovació inicial que vol reduir de forma dràstica la densitat dels boscos. Lloret anuncia que es personarà com a acusació particular contra els lladres multireincidents que hi ha en aquesta població. Segons l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'han identificat fins a 10 persones que acumulen 260 detencions per robatoris. Avui parlem a Ràdio Pineda també de l'esdeveniment esportiu que hi haurà el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost. Es celebrarà l'Aquahotel Cap Pineda, un torneig que reunirà equips juvenils destacats de Catalunya. Entre d'ells, per exemple, hi haurà l'Aquahotel, però també el Cornellà, el Girona, el Villarreal i el Betis, entre d'altres. Això serà, com diem, el cap de setmana que ve. Mentrestant, aquest cap de setmana arriba molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. Aquest concert és a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts de El Último de la Fila. Recordem, avui divendres. Mentrestant, la rumba arribarà a la plaça Nova amb una tarda plena de ritme i bon ambient dissabte. Serà, com diem, demà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Nova. Una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt i molt conegudes. I mentrestant, diumenge arribarà la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà aquest diumenge, com diem, diumenge a les 7 de la tarda a l'skatepark, participants que podran gaudir d'una tarda molt diferent, marcada sobretot per la diversió. Tot això dins del pla Estiueja't que porta a terme l'Ajuntament de Pineda. I encara afegim també que el Centre Cultural i Recreatiu torna a programar aquest diumenge l'espectacle Nothing Hill. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà veure novament el proper cap de setmana i també durant la Festa Major. I encara afegim que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, que ha fet l'Espai Creatiu de Pineda i que es pot veure a l'aparador de Can Comas. Ja parlem de la Festa Major de finals d'agost i ja us avancem que Pineda viurà una gran trobada gegantera i a més ho farà amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants completament restaurats. Per tant, serà un dels plats forts de la Festa Major. Ja us avancem que serà el dissabte 29 d'agost una jornada històrica amb la celebració d'una gran trobada gegantera. Hi haurà més de 40 figures diferents d'arreu de Catalunya, també de Navarra o d'altres punts. I, sens dubte, el punt àlgid serà l'estrena dels nous vestits dels gegants de Pineda. I encara afegirem que Ràdio Pineda i Gent de Pineda sortejarà la mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Avui mateix comencem ja a fer campanya des de Ràdio Pineda. I estem en el pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època, avui divendres, amb temperatures, com diem, molt altes, molta xafogor, demà dia de sol, també diumenge amb algunes nuvolades i, en general, bona mar. Però, com diem, hi haurà tempestes al centre de Catalunya que amb prou feines podran arribar a la costa. Estarem atents, doncs, a aquesta onada de calor. Com diem, s'han activat alguns avisos, per tant, molta precaució.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
4: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I els que entre tots Ràdio Pineda, 94.6 FM.
5: 94.6 FM. Energia positiva.
4: Els colors de l'estiu. A Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM.
3: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: Canta'm a ple pulmó i que m'ho senti bé.

0: Són les 5. Notícies.
1: La calor torna amb força al Maresme amb avisos activats als Meteocat. El Servei Meteorològic de Catalunya emet avisos per calor intensa i calor nocturna al Maresme en aquest nou episodi de temperatures elevades que afecta la nostra comarca. L'avís per calor intensa se centra sobretot fins al vespre amb una sensació de xafogor molt i molt acusada. Insistim, ahir va ser el dia més calorós de tot el que portem d'agost, unes temperatures de 30 graus però amb valors de 40 a 45 al nostre cos, temperatura de sensació de xafogor amb humitats molt i molt altes a la costa. I és que avui arribem al pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època. Avui les temperatures són fins i tot superiors a les que teníem ahir. Davant de tot això, Protecció Civil demana molta atenció. També activa el pla prealerta d'Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal que afecta especialment a les comarques també costaneres i bona part del país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté aquests avisos per calor. Es demana evitar qualsevol activitat física. Tampoc, lògicament, doncs, res que tingui a veure amb el foc i tenir molta cura dels infants, les persones grans i les persones que tenen malalties cròniques. Es demana també beure aigua molt sovint. I us avancem alguns actes culturals o musicals d'aquests propers dies. D'una banda, l'último tributo que porta els grans èxits de l'último de la fila a Pineda. El concert és avui divendres, un plat fort de l'Estiueja't. Aquesta formació actuarà avui a les 10 de la nit, com diem, a la plaça Espanya. Això serà avui. Demà dissabte la rumba arribarà a la plaça nova de Poblenou amb una tarda plena de molt bon ritme i bon ambient. Serà a les 8 del vespre amb peces de Paret, Gato Pérez o fins i tot els Gypsy Kings. I el diumenge arriba la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà diumenge a les 7 de la tarda, una proposta per a tothom, familiar, però sobretot molt festiva. I de l'àmbit del teatre destaquem que el Centre Cultural torna a posar en escena Nothing Hill. Serà aquest diumenge a les 7 de la tarda, una popular comèdia romàntica que es podrà veure també el proper cap de setmana i per la Festa Major. I ja us avancem també actes de Festa Major. De fet, la Festa Major de Pineda viurà el proper 29 d'agost una jornada històrica amb la 40a trobada de gegants de Pineda. Aplegarà cap a 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, però totes les mirades estaran posades en els gegants de Pineda, perquè després d'un any de treball, els emblemàtics gegants es presentaran completament restaurats i sobretot es podran descobrir els nous vestits confeccionats artesanalment per la prestigiosa creadora d'alta costura Imma Navarro. La restauració s'ha fet al taller Casserres de Solsona. Els treballs han inclòs la restauració de les parts internes de gegants, però també la seva estètica i la renovació completa del seu vestuari. La colla ha informat que s'han utilitzat teixits exclusius i únics dins del món geganter. Per tant, cap altre gegant de Catalunya portarà aquests teixits. Els vestits respecten l'estètica medieval original, però això sí, amb materials de gran qualitat. Porten domassos, passamaneria especialitzada i, doncs, tota una presència de detalls que fins ara no tenien. Insistim en que serà una trobada destacada amb la presentació d'aquests nous vestits. Serà el dissabte 29 d'agost, al vespre, coincidint amb la Festa Major de Pineda. Justament aquests dies us parlarem a Ràdio Pineda cada dia dels actes de la Festa Major de Pineda, doncs per anar avançant alguns d'aquests temes. I acabem parlant del temps. Una vegada més hem de tornar a parlar de les temperatures extremadament altes per l'època. Avui divendres, pic de calor, més calor que ahir, bona mar, vents fluixos. Per demà dissabte, un dia de sol, núvols prims. Poden avançar algunes nuvolades del Montseny, però serà difícil que arribi a ploure a la costa. I diumenge també esperem sol, en conjunt temps estable. No baixaran les temperatures fins a mitjans o finals de la setmana que ve. Per tant, encara queden dies de molta i molta calor.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
5: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: Comencem aquest butlletí parlant de la calor, perquè la calor torna amb força al Maresme. Avisos activats del servei de Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot el que portem d'agost i una calor que encara trigarà uns dies a marxar. Al final d'aquest informatiu escoltarem el nostre home del temps que ens expliqui doncs, quina data de caducitat té aquesta calor, però ja ens ha avançat que encara en tenim per alguns dies. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya activa avisos per calor intensa, calor també nocturna al Maresme, davant d'aquest nou episodi de temperatures molt elevades. Segons el Meteocat, el nivell de perill és moderat, les temperatures més altes es registren durant les hores centrals del dia, però s'allarguen fins la nit. L'avís per calor intensa se centra sobretot fins al vespre, quan es preveu que la sensació de xafogor sigui més acusada. Per tant, es recomana extremar les precaucions, sobretot a l'aire lliure i en els desplaçaments. El Meteocat, a més, ha emès un avís per calor nocturna al litoral, afecta el Maresme fins a la matinada. Temperatures que poden mantenir-se molt elevades tota la nit. Protecció Civil recorda la importància de beure aigua amb freqüència i evitar l'exercici físic. Demana una especial atenció per a les persones grans, infants o persones amb malalties cròniques. Val a dir que la calor extrema també eleva el risc d'incendi i augmenta la vigilància al Maresme. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal. Aquesta situació ve marcada per elevades temperatures i això fa doncs, que s'incrementa el risc d'incendi forestal. Una vegada més, es demana a la població màxima prudència que avisi immediatament el 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I com us dèiem, doncs s'han activat aquests avisos per calor intensa, també calor nocturna. Avui és notícia de portada als nostres butlletins informatius. Justament parlant de prevenció d'incendis forestals, destacarem que l'Ajuntament de Palafolls ha aprovat un projecte per millorar la franja contra els incendis a la zona de Ciutat Jardí. El projecte vol reduir la densitat dels arbres i fer una bona estaçada del sotabosc. Aquesta actuació, impulsada per la Diputació, tindrà com a objectiu millorar la seguretat dels habitatges i també les persones que viuen en tota aquesta zona. La inversió s'acosta als 100.000 euros. De l'àmbit de la comarca, avui us destaquem també que Lloret de Mar i el seu ajuntament es volen personar com a acusació particular contra els lladres multireincidents. Segons dades de l'Ajuntament de Lloret, hi ha 10 persones que acumulen conjuntament 260 detencions com a presumptes autors de furts. L'Ajuntament assegura que vol tenir ara un paper en aquests procediments, per això demanarà mesures cautelars o l'allunyament de determinats espais del municipi. Assegura que hi ha persones que tenen una alta reiteració en els seus delictes. I ara ja avancem que el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost, es farà a Pineda la celebració de l'Aqua Hotel Cap Pineda, un torneig de futbol que reunirà els equips juvenils més destacats de Catalunya i acadèmies d'arreu de l'Estat, amb la participació de l'Aqua Hotel, però també les pedreres del DAM, de la UE Cornellà, del Girona, del Vila-real o del Betis, entre d'altres. Tot plegat ja s'està preparant. Es farà a Can Xauvet, com diem, la setmana que ve. Durarà 3 dies. El torneig es presenta com una oportunitat única per veure en acció alguns dels talents emergents del futbol. A més de l'interès esportiu, també vol consolidar-se com una cita de referència pel futbol formatiu. Per tant, atraurà jugadors, tècnics, familiars i aficionats. A més, l'entrada serà gratuïta. Això permetrà a tothom gaudir d'aquests partits. Com diem, serà la setmana que ve, però ja us ho avancem, 21, 22 i 23 d'agost, aquestes joves promeses del futbol que es reuniran a Pineda per fer partits. Per fer partits i tot un torneig. Ho explicarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. I ara estem davant d'un cap de setmana amb molta activitat cultural i musical. Comencem parlant de l'Estiueja't. Avui divendres arriba un plat fort de l'Estiueja't amb el concert de El Último Tributo, la formació que fa un homenatge a El Último de la Fila, una de les bandes més emblemàtiques del panorama musical estatal. El concert és avui a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts d'aquest grup de Manolo García i Quimi Portet. farà alguns dels temes, com diem, més coneguts per reviure les sensacions de les actuacions d'aquesta banda original. El concert, com diem, avui a les 10 de la nit a la plaça Espanya. I la programació de l'Estiuvejat continuarà, en aquest cas dissabte, amb el concert 7 de rumba. Serà a les 8 del vespre a la plaça Nova, una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt conegudes amb un repertori ballable i festiu. Per tant, una actuació plena de ritme, plena d'energia. Com diem, serà demà dissabte a Poblenou, Peces de Paret, Gato Pérez o fins i tot dels Gypsy Kings. I, en canvi, diumenge arribarà la festa Holi a l'Skatepark. L'Estiuvejat arriba amb aquesta festa a les 7 de la tarda, diumenge. La proposta és per a tothom, familiar, sobretot festiva. La festa combinarà la música, l'animació o els llançaments de pols de colors en un ambient que vol ser festiu. Els participants podran gaudir, per tant, d'una tarda molt diferent, una de les tardes també més esperades de l'estiu a Pineda. Això pel que fa a la música i pel que fa, doncs, al teatre, destaquem que el Centre Cultural torna a programar aquest diumenge l'espectacle musical Nothing Hill a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre. L'espectacle està basat en la popular comèdia romàntica i ja ha superat els 1.500 espectadors. Doncs bé, es pot veure aquest diumenge, però també els dies 22 i 23 d'agost i també el dia 30, per la Festa Major.

0: I també us avancem que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, la proposta de l'Espai Creatiu per fer un homenatge a Antoni Gaudí. La mostra es pot veure a l'aparador de Can Comas amb 16 treballs artesanals molt bonics. Tot plegat, com diem, fins aquest diumenge al pati de Can Comas. I Pineda viurà una gran trobada gegantera amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants restaurats. Ja us avancem que per la Festa Major un plat fort serà justament els gegants de Pineda. Serà el dia 29 d'agost, una jornada per celebrar els seus 40 anys amb una quarantena de figures vingudes d'arreu de Catalunya, però també Navarra i també França. Per tant, un acte molt destacat. Però, sens dubte, el moment culminant serà la descoberta dels nous gegants de Pineda, una restauració integral i els nous vestits que són d'alta costura. Com diem, totes les mirades estaran posades en les gegants de Pineda, que tornen a recuperar el seu màxim esplendor coincidint amb els seus 40 anys d'història. Per la Festa Major es podran descobrir els nous gegants després de tot un any de treball per presentar completament doncs, les seves robes nobles, uns vestits confeccionats artesanalment per la prestigiosa creadora d'alta costura Imma Navarro. La restauració ha anat a càrrec del reconegut taller Casserres de Solsona. És una referència del món geganter. Els treballs han inclòs la recuperació de l'estètica de les figures com una renovació de totes les estructures internes. Però sobretot el que es veurà serà el vestuari. Només s'han utilitzat teixits exclusius, únics dins del món geganter. Per tant, cap altre gegant de Catalunya portarà aquests teixits. Els nous vestits, això sí, respecten l'estètica medieval original i han estat fets amb materials de gran qualitat, domassos i passamaneria, que significaran doncs, encara una millor presència d'aquests gegants. Com diem, aquesta trobada es farà el dissabte 29 d'agost al vespre a la plaça del Mar i també destacarà la presència d'una quarantena de figures d'arreu de Catalunya. Aquests propers dies us parlarem a Ràdio Pineda de tots els actes de la Festa Major. Ja us estem avançant alguns actes, justament aquest un dels més destacats, l'estrena dels nous vestits dels gegants. Com diem, durant tots aquests propers dies fins a la Festa Major parlarem de moltes qüestions referents a la Festa Major de Pineda. I lògicament, Ràdio Pineda doncs, hi serà també per explicar-vos-ho. Per cert que gent de Pineda i Ràdio Pineda també sortegem la mega panera de la Festa Major. Està valorada amb 3.000 euros. Se'n portarà un sol guanyador. A partir del dilluns que ve podreu participar trucant a Ràdio Pineda i felicitant la Festa Major a qui vosaltres vulgueu. Però insistim, a partir del dilluns de la setmana que ve. La mega panera, que només se l'emportarà un únic guanyador, està valorada en 3.000 euros.
1: 3.000 euros. Jo penso que la gent que participi ja pot anar fent espai a casa, perquè 3.000 euros sumen molts productes i molts vals, regals i molts lots i tot això que hem dit, no?
2: Compteu que els comerços que participen, els nostres associats, fan aquest esforç, donen aquests regals per això, no? Per fer poble.
1: Jo crec que també és una cosa que ja veiem molt consolidada, no? I que la gent s'espera i llavors hi ha ganes tant de participar com a establiment i fer-la grossa com de trucar i poder guanyar aquest super premi.
0: Insistim en que la campanya començarà el dilluns de la setmana que ve, tot plegat també doncs, acostant-se ja la Festa Major de Pineda. Comencem ja a fer campanya també des de la nostra emissora. Per cert que Calella anuncia que desvetllarà els cartells de la programació de la Festa Major i ho fa aquesta mateixa tarda amb el cartell, programació i també el pregoner. Recordem que les baraques ja es van anunciar i actuaran The Tallets, Catarres, la banda Neon, la cantant calellenca Aina da Silva, però també l'orquestra Maribel, la Diversión o les que faltaven, entre d'altres. I per cert que també parlant de festes majors, doncs destaquem que justament avui doncs, hi ha la Festa Major de Tordera, comença justament avui amb una cinquantena d'activitats i propostes per a totes les edats. Arriba amb una gran programació amb més de 100 activitats. L'Ajuntament de Tordera i les entitats doncs, tenen a punt tota aquesta programació que, com diem, comença avui i que s'allargarà fins al dia 26. I encara afegim que Sopa de Cabra farà un concert gratuït a Sant Vicenç de Montalt. Serà avui mateix una actuació sorpresa dins la seva gira dels 40 anys, avui a la platja de la Caleta. Serà a les 10 de la nit, insistim, el concert gratuït de Sopa de Cabra. I ara, doncs, ens interessem molt pel temps. Hem començat parlant de la calor. Atenció, amb els avisos activats del Servei de Meteorologia de Catalunya, també de Protecció Civil. I ara, doncs, volem saber què ens espera, sobretot tinguent en compte que els valors de sensació al nostre cos ahir eren entre 40 i 45 graus de temperatura, com diem, al nostre cos, tot plegat degut, doncs, a les humitats molt altes. Volem saber què ens espera les properes hores. Jordi, com continuarà aquesta calor?
3: Pic de calor avui, sumint 2, 3, 4 graus més, o sigui que Déu-n'hi-do. Atenció, avui, com dèiem, citim el litoral de Barcelona, sobretot la seva part nord, Maresme, l'ara del Barcelonès. Bé, demà som dissabte, la Mare de Déu d'agost, doncs hem d'esperar en principi un dia de sol, arribada d'aguts núvols prims i a partir del migdia ràpid creixement de nuvolades. Zones, per exemple, del Montseny, Serra Transversal, Ripollès, nord de Barcelona. Després desplaçant-se cap al prelitoral de Barcelona, vaja, que les tempestes demà afectant moltes comarques. Aquí, què ha de passar? Doncs que alguna tempesta es formarà cap al Montseny a la tarda, al vespre, i podria fregar zones prelitorals i alguna podria treure el nas en punts costaners, per exemple del Maresme. Podem sentir a la tarda vespre trons mirant cap a muntanya Montnegre. Difícilment arribin tempestes vives a la costa, però no descartem que alguna nuvolada d'aquestes que hi haurà cap al Montseny, zones prelitorals, pugui avançar i pugui deixar anar quatre gotes. Jo no ho descartem, algun mini ruixadet molt local, no ho descartem. Les temperatures, la calor, demà tornarà apretada a valent i l'aixafogó tornarà a ser sufocant. Diumenge, doncs també hem d'esperar un dia en conjunt de sol. A la tarda poden aparèixer alguns intervals de núvols. Dilluns, dimarts, sol en zones de costa, potser algun ruixat, alguna tronada al Pirineu aïllada, però menys inestabilitat a priori del que s'esperava dies enrere, i la baixada de temperatures que esperàvem una mica amb cara i ull, doncs no la veiem. Haurem d'esperar uns dies més, malgrat que alguns mitjans televisius ens donen que baixen les temperatures i es normalitzen. No sé si ho posen per dilluns i dimarts, nosaltres no ho veiem per enlloc, aquesta normalització.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
3: obre
2: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
3: El Club dels 80.
2: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Avui és notícia una altra vegada la calor que torna amb força al Maresme amb avisos activats del Meteocat. Ahir va ser el dia més calorós de tot l'agost i atenció perquè la calor es mantindrà avui amb avisos de Meteocat que, com diem, s'allargaran fins ben bé al vespre. Al cap de setmana pot baixar una mica la temperatura, pot baixar una mica la humitat, però es manté, com diem, aquesta calor amb força a tota la comarca del Maresme. Protecció Civil ha activat alguns avisos i també serveis extraordinaris. Recorda la importància de beure aigua amb freqüència, evitar sempre l'exercici físic intens a les hores de més calor i tenir doncs, la vetlla de les persones amb malalties cròniques o també els infants. A més, aquesta calor extrema que estem patint aquests dies eleva el risc d'incendi forestal. Augmenta també així la vigilància al Maresme. S'ha activat el pla prealerta infocat davant de perill molt alt d'incendi forestal a moltes comarques catalanes. Una vegada més es demana a la població màxima prudència, que s'avisi immediatament al telèfon 112 si es detecta qualsevol columna de fum. I insistim també en aquests avisos per molta calor que ha activat doncs, no només el Meteocat, sinó també altres estaments de l'àmbit de la salut. I a tot això destaquem avui també que Palafolls ha aprovat un nou projecte per millorar la franja contra els incendis a Ciutat Jardí. Una aprovació inicial que vol reduir de forma dràstica la densitat dels boscos. Lloret anuncia que es personarà com a acusació particular contra els lladres multireincidents que hi ha en aquesta població. Segons l'Ajuntament de Lloret de Mar, s'han identificat fins a 10 persones que acumulen 260 detencions per robatoris. Avui parlem a Ràdio Pineda també de l'esdeveniment esportiu que hi haurà el proper cap de setmana, 21, 22 i 23 d'agost. Es celebrarà l'Aquahotel Cap Pineda, un torneig que reunirà equips juvenils destacats de Catalunya. Entre d'ells, per exemple, hi haurà l'Aquahotel, però també el Cornellà, el Girona, el Villarreal i el Betis, entre d'altres. Això serà, com diem, el cap de setmana que ve. Mentrestant, aquest cap de setmana arriba molta activitat cultural i musical a Pineda. D'una banda, El Último Tributo, que porta els grans èxits de El Último de la Fila a Pineda. Aquest concert és a les 10 de la nit a la plaça Espanya, amb un recorregut pels temes més coneguts de El Último de la Fila. Recordem, avui divendres. Mentrestant, la rumba arribarà a la plaça Nova amb una tarda plena de ritme i bon ambient dissabte. Serà, com diem, demà dissabte a les 8 del vespre a la plaça Nova. Una barreja de rumba catalana i versions de cançons molt i molt conegudes. I mentrestant, diumenge arribarà la festa Holi, que omplirà de colors l'skatepark de Pineda. Serà aquest diumenge, com diem, diumenge a les 7 de la tarda a l'skatepark, participants que podran gaudir d'una tarda molt diferent, marcada sobretot per la diversió. Tot això dins del pla Estiueja't, que porta a terme l'Ajuntament de Pineda. I encara afegim també que el Centre Cultural i Recreatiu torna a programar aquest diumenge l'espectacle Nothing Hill. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Gran del Centre Cultural. Es podrà veure novament el proper cap de setmana i també durant la Festa Major. I encara afegim que fins diumenge podeu visitar l'exposició Pinzellades de Gaudí, que ha fet l'Espai Creatiu de Pineda i que es pot veure a l'aparador de Can Comas. Ja parlem de la Festa Major de finals d'agost i ja us avancem que Pineda viurà una gran trobada gegantera i a més ho farà amb l'estrena dels nous vestits dels seus gegants completament restaurats. Per tant, serà un dels plats forts de la Festa Major. Ja us avancem que serà el dissabte 29 d'agost una jornada històrica amb la celebració d'una gran trobada gegantera. Hi haurà més de 40 figures diferents d'arreu de Catalunya, també de Navarra o d'altres punts. I, sens dubte, el punt àlgid serà l'estrena dels nous vestits dels gegants de Pineda. I encara afegirem que Ràdio Pineda i Gent de Pineda sortejarà la mega panera de la Festa Major, valorada en 3.000 euros. Avui mateix comencem ja a fer campanya des de Ràdio Pineda. I estem en el pic de calor, temperatures extremadament altes per l'època, avui divendres, amb temperatures, com diem, molt altes, molta xafogor, demà dia de sol, també diumenge amb algunes nuvolades i, en general, bona mar. Però, com diem, hi haurà tempestes al centre de Catalunya que amb prou feines podran arribar a la costa. Estarem atents, doncs, a aquesta onada de calor. Com diem, s'han activat alguns avisos, per tant, molta precaució.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 9. Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.
1: Energia positiva.

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'estimo.

0: la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Sabré que hay cura cuando estés aquí.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.